0: 12 y 33 de la mañana, Joan Baldoví, buen día.
1: Hola, muy buen día.
0: Es síndic de Compromís en Les Corts y miembro de Més Compromís. Está en Elche en el inicio del curso político, enseguida vamos con ello, pero antes el expresidente Mazón está compareciendo en el Congreso en la Comisión de Investigación de la DANA, donde se ha negado a responder porque asegura que el único que puede juzgarle su responsabilidad son los tribunales. ¿Qué valoración hace?
2: Es un cobarde. El señor Mazón, a part de ser jo trobo que el polític més indecent que hem tingut els valencians, és un covard que s'amaga darrere d'aquest silenci. Però el problema no és Mazón, el problema és Pérez Llorca, que a una persona que va abandonar a la seva gent el dia més dramàtic de la seva història, l'està mantenint en les Corts, li ha pujat el sou, li ha ficat xòfer, li ha ficat assessors, li ha ficat un piso en l'esplanada d'Alacant. Per a mi, la infàmia de Mazón, la covardia de Mazón de no voler contestar, si tinguera la consciència tranquil·la, contestaria, i després la infàmia de Pérez Llorca de mantindre a una persona com eixa en les Corts i pujar-li el sou.
0: Está hoy en Elche para hacer balance de estos años de legislatura, en este inicio del curso político. ¿Considera que Elche está peor que cuando gobernaba el Botànic?
2: Sin ningún lugar a dudas. Estàvem venint així i estàvem repassant, per exemple, els centres educatius, és a dir, tot el que es va posar en marxa en el govern del Botànic. És que no han fet res. És que algun centre que fins i tot va fer el govern del Botànic ni l'han inaugurat, o sigui, han paralitzat les obres, és a dir, no han tornat els 43 milions a que s'havien compromès. Jo crec que, insistís, ho he dit este matí, però insistís, el president Llorca i abans Mazón estaven molt més pendents d'altres coses que no dels problemes del dia a dia dels nostres pobles i de les nostres ciutats com ara Elx.
0: Decía en esa rueda de prensa que si vuelven a governar compensaria esos 43 millones por la deuda por los terrenos de la Universidad Miguel Hernández. ¿En qué se materializarían?
2: En inversions. En inversions, bàsicament, en ajudes. Jo crec que hi ha un problema que hi ha en ells, però que hi ha en totes les ciutats importants de tot el País Valencià, i és el problema de la vivenda. En buscar solucions al problema de la vivenda. Jo crec que el problema de la vivenda no el resoldrem d'avui per a demà, però si no comencem a invertir avui, segurament després demà el problema encara serà més greu. Per tant, evidentment, el problema de la vivenda, rehabilitar barris, intentar construir noves vivendes per a la gent que ho necessita, i després hi ha un gran projecte com és el Parc Fluvial d'Elx, que també m'ho ha explicat la nostra portaveu Esther Díaz, un projecte que nosaltres ja fa temps que l'haguerem volgut materialitzar, no va poder ser, però jo crec que això és un dels reptes que té la ciutat d'Elx, convertir tot eix fluvial en un gran parc que el puga disfrutar la ciutadania.
0: Porque en los años del Botànic no se compensaron esos 43 millones de euros, se firmó un convenio al final de la legislatura que no terminó por materializarse. ¿Por qué no se hizo durante ese gobierno?
2: Bueno, yo no vaya a ser el que diga que ho fe tot de una manera magnífica, però sí que és veritat que començaren a materialitzar-se en inversions. Probablement hauríem d'haver anat més a pressa. Si algú aprèn alguna cosa quan governa és que les coses van lamentablement més lentes del que voldríem, però ja començarem a fer coses. I jo crec que, per exemple, en l'aspecte educatiu, crec que des del Botànic així es va fer una gran aposta, perquè ells, jo que he sigut mestre i que he xafat molt. Jo he vingut a esta casa quan era mestre en Novelda a fer entrevistes en aquelles reivindicacions dels anys 80 i 90. He vingut a esta casa a fer entrevistes i ell sempre ha sigut un referent en l'educació pública valenciana. De fet, dir, quanta gent no hem vingut a treballar així a Elx.
0: Bueno, en Elche Compromís ha cerrado ya un acuerdo programático con Podem para concurrir a las elecciones municipales. Las negociaciones con Esquerra Unida están en un punto muerto, según su portavoz. ¿Qué le parece que en Elche ya estén avanzando en esa coalición?
2: A mi, en Compromís tenim un instrument que és l'autonomia municipal. És a dir, que en cada municipi són els propis responsables de Compromís els que decideixen quin és l'instrument que pot ser més, més útil? Jo saludar ixe acord amb Podemos, esperem que es pugui materialitzar també en Esquerra Unida, i segur que quan els responsables de Compromís han decidit tirar per ixe camí, és que ixe és l'instrument que ens podrà portar a donar-li vacances a Pablo Ruz.
0: ¿Cómo están esos acuerdos a nivel autonómico? Una encuesta este fin de semana destacaba que solo se podría reeditar el Botànic si Compromís pactase con Podem. ¿Cómo están las negociaciones a nivel autonómico?
2: Bueno, s'està parlant. Nosaltres el que sí que diem és que, evidentment, per a que hi hagi una alternativa al govern del Partit Popular i Vox, passa perquè hi hagi un compromís potent, passa perquè només hi hagin quatre papeletes, una d'elles la de Compromís, i passa perquè nosaltres siguem capaços de ser generosos i construir una alternativa on tota gent que se senta decebuda, per exemple la gent que se senta decebuda amb el Partit Socialista, puga tindre en Compromís i en l'acord que fem en tots una casa comuna per a poder ser útils per a desallotjar a la dreta de les institucions. Crec que això hauria de ser el nostre objectiu, i hem de generar l'esperança i la il·lusió en la ciutadania que és possible una alternativa, i que aquesta alternativa en Compromís serà la casa gran

0: evidentment s'està parlant en tots els altres grups. Com es materialitzarà? Pues, evidentment hauran de ser els nostres òrgans els que materialitzen i ser d'acord, però jo crec que si hi ha alguna cosa en la que tots estem d'acord, que és que avui, ara per ara, Compromís és ixe gran pal de paller que pot fer possible que hi hagi una alternativa i un nou govern progressista en la Generalitat. Ho diuen tota una sèrie, un seguit d'enquestes, però en concret l'altre dia ho deia l'enquesta del CIS, que un 2,3% dels espanyols, del conjunt de votants espanyols, estan disposats a votar Compromís. És a dir, que nosaltres ara com ara podem ser eixa gran força que aglutine a tots els esforços per a fer fora el Partit Popular i a Vox.
1: El problema en esos acuerdos son los puestos de salida en las listas electorales?
0: No crec. No, crec que quan no ho hem segut així serà evidentment posar-se d'acord en molts detalls, evidentment en tots els detalls que comporten un acord, però evidentment el primer que hem de tindre clar és que hi ha un objectiu compartit, comú, i és que hem de ser generosos per a poder construir una alternativa al Partit Popular.
1: Serà vostè el candidat de su formació a la Generalitat?
0: Bueno, tot apunta que sí, jo estic disposat, jo vull els meus companys, volen, així m'ho han manifestat, tant és del meu partit més com els Carles Esteve d'Iniciativa, que ho va verbalitzar de manera pública. M'ho diu la gent, m'ho ha dit avui la gent en ells, quan m'ha parat, per favor, no te'n vagis, quedat i a veure si podem construir aquesta alternativa. Jo treballo a la gent, jo ja fem molt, vull dir, en 3 dies este és el 6 poble que xafa, en 3 dies, m'he passat el cap de setmana xafant pobles, i molta gent em diu això: per favor, apreteu, que ja és possible l'alternativa. I jo ho dic, jo parafrasejant l'Evangeli, jo predique la bona nova per allà on vaig. És possible, hem de tindre il·lusió, hem de tindre esperança. El País Valencià es pot convertir en l'excepció ibèrica que trenque ixa deriva de governs de la dreta, i ho serem.
1: Decía en esa rueda de prensa que Partido Popular y Vox en los diferentes gobiernos no han atendido las necesidades de la ciudadanía. ¿Cuál es su proyecto de comunidad? ¿De qué manera va a atender esas necesidades en materia de vivienda, que quizá es una de las partes más fundamentales y que más preocupa a la ciudadanía, pero hay muchas áreas más?
0: A veure, evidentment haurem de tocar, per a mi és fonamental, uns serveis públics forts. I públics vol dir públics, no donats com l'Hospital d'Elx a l'empresa privada, que veiem que l'únic interès, i crec que els escàndols a què hem sofert respecte de Ribera Salut, és que l'empresa privada va a guanyar diners, no va a fer una sanitat millor. Però evidentment, i per contestar a la teua pregunta, evidentment jo crec que s'ha de topar el preu dels alquilers, s'ha de limitar els pisos turístics, i s'ha de fer un gran plan en inversió, en vivenda pública a perpetuïtat, és a dir, no una vivenda pública en el que nosaltres posem els diners i al cap de 15 anys es pot especular. No, vivenda pública a perpetuïtat, que es puga donar en sorteig a totes les persones que tinguin, que reunisquen les condicions, i no que tinguem l'escàndol que va passar en ells, que s'invertir en diners públics per a construir vivenda pública per a que anara a gent que justament no necessitava aquesta vivenda pública. Amics, consejals del Partit Popular, amics del Partit Popular, notaris, en definitiva, per a la gent que no necessitarà. I després, evidentment, haurem de controlar que la vivenda no siga especulació, i per tant haurem de limitar que els fons buitre puguen seguir comprant, com estan comprant, vivenda per a després especular. Jo crec que en vivenda el nou govern que entre ha de ser valent, decidit i ràpid. Ràpid en algunes decisions que demà mateix podem adoptar. Limitació de pesos turístics, control del preu del lloguer i limitació de compra per part dels fons voltor.
1: ¿Cree que el gobierno central en materia de vivienda está haciendo lo suficiente para poder regular el mercado de la vivienda, para poner esos topes? Porque es cierto que depende de las comunidades autónomas, pero el gobierno puede hacer algo más.

0: evidentment que pot fer. Jo crec que el govern ha arrastrat els peus. En tema de vivenda, crec que el govern hauria pogut anar més junt. Entre altres coses, per exemple, l'altre dia es va abstindre en una proposta que feien els grups progressistes de limitar la compra de vivenda per part de los fondos buitre. Jo crec que s'ha de ser valent. És a dir, no podem deixar que... pas a pas les nostres ciutats acaben en mans de gent que l'únic que li interessa la vivenda és per a especular, i per això jo reclame valentia per pal d'acarar un problema que els que tenim fills i filles en edat d'emancipar-se veguem com d'important és.
1: Joan Baldoví, síndic de Compromís en les Corts, gràcies per estar esta mañana en Hoy por Hoy.
0: Moltíssimes gràcies i un plaer estar novament en una ciutat tan emblemàtica per als valencians com és la ciutat d'Elx.
1: Gràcies.